Si fos l'última bala, ens impacta, se'ns clava. Per fora el cor ens deix, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic. Oh.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Assessorament financer. Operador de grua amb pop. Persona cuidadora interna caps de setmana. Persona cuidadora interna entre setmana. Promoció de venda de fruita.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: A fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: S'ha refrescat també avui.
2: Sí, ha baixat una mica més les mínimes, 16-6, per exemple, el cas de Vic, i tot i que ara hi ha alguna nit tropical, eh? El cas de muntanya, les temperatures a casa són altes, el cas de, per exemple, a Lluçà, a la Vall de Lluçanès, la mínima ha estat de 21,8, o dalt a Bellmunt, 21,6, també els munts de Sant Agustí, 21,4, o Sant Bartomeu del Grau, amb 21,1, o també el Brull, amb 20,8. Serien les més altes, són a muntanya, els punts més alts, i les refrescades no també, sobretot el que és les fondalades a Baix Bojons, no arriben als 12 graus, 11,8, o Camprodon al Ripollès amb 12,1, a Rupit 12,3, a Cosons a Sora amb 13,6 o 13,8 a Sant Pau de Segúries al Ripollès. Baixat una mica les mínimes, i ahir es va costar bastant el que són les tempestes. Bueno, van fregar el que és el nord d'Osona, i, per exemple, doncs, els primers ruixats van ser un punt acompanyats amb calamassa entre Ripoll i Sant Joan, no molta aigua, però sí que un gra de calamassa i fins i tot una mica de pedra va caure en aquella zona. De litres, doncs, el Ripollès, a Sant Pau de Segúries amb 8 litres, a Camprodon 6,8, a Ciuret, aquí al nord d'Osona, amb 3,4 litres, o 0,8 a Vidrà. La resta ja va ser poca cosa.
1: I això acabarà arribant?
2: Acabarà arribant el cap de setmana. Avui no crec, avui hi ha treva. Les temperatures han de ser força suaves al dematí. Les màximes es tornaran a enfilar. Ahir ja vam arribar a màximes de 37-38 graus. A Vic ens van quedar en 36,8. A Sant Pere de Torelló també en 36,8. A Orista en 37,2. A Torelló en 36,3. Pot baixar un grau, que és avui. Entre els 35-36 graus tornarem a tenir avui. Algun podria arribar als 37.
1: I el cap de setmana?
2: El cap de setmana, com és més complicat, tendència a baixar temperatures, o sigui, l'anticicló es retira una mica, no gaire lluny, però sí que es retirarà i ho notarem, perquè a més a més hi ha una entrada d'aire fred del nord. Això farà doncs, que demà dissabte creixin nuvolades, sobretot de cara a la tarda, el contrast d'aquest de temperatures que hem tingut, les màximes altes que hem tingut, i el contrast que hi haurà amb l'entrada aquesta d'aire fred doncs, farà doncs, que creixin nuvolades i comencin pel Pirineu, per Pirineu, i acabarà arribant també a el que és aquí a Osona, amb ruixats i tempestes de tarda. En algun punt pot ser localment forta i acompanyada de vent fort. Això passaria dissabte tarda i sobretot el que és el diumenge al llarg del dia. El que fa temperatures, doncs les màximes dissabte baixen cap als 33-34 graus i ho notarem més sobretot el que és el diumenge. Diumenge podrien estar cap als 28-30 graus, o sigui que un bon canvi el trobarem sobretot diumenge.
1: Doncs ens quedem això, avui encara dia tranquil i el cap de setmana aigua.
2: Sí, avui encara s'enfilarà, pot créixer una nuvolada al cas del Ripollès, però no crec que avui doni gaire cosa, però sobretot seria a partir de demà a migdia.
1: Manel Tot, gràcies un dia més, que tinguis bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana, bon dia.

0: and times that I wish to forget.
1: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
2: Strip, la revista de les bones notícies.
4: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Assessorament financer, operador de grua amb pop, persona cuidadora interna caps de setmana, persona cuidadora interna entre setmana, promoció de venda de fruita.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
1: D'orella em deia suau, des dels teus anys viscuts.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic, 90.

0: subterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal. De voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Home, ja.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico i que busco una

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat aquesta proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
3: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
0: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
4: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donés òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
5: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb edicions anteriors.
4: Un error a la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
0: Els focs forestals que cremen sense control a les dues Castelles i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i han desallotjat 10.000 persones.
4: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
0: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa. I a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara, que es comencen a formar, acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca, que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis. I per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi de sol total del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
4: La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Kurz.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada, ho farà contra l'Europa.
7: Partit a porta tancada a la ciutat esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu blaugrana, Karim Adeyemi. De la seva banda, l'Espanyol, que ha cedit a Antonio Roca al Mallorca, jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, Montse Huguet i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit, això sense necessitat de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquest tipus d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet. Joel Gascón.
8: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
8: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
3: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
8: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat, i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
0: Doncs no deixem l'habitatge, perquè avui el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros que té per objectiu refrigerar fins a 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. Això sí, el govern municipal, que hi ha votat a favor, ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
10: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
9: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
11: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
9: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
0: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i el Putxet per les de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada, com les que ocuparan aquests dos sinistres.
9: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
12: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, i en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
9: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
0: Una bona notícia que s'afegeix a una altra que han rebut avui aquests veïns, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els d'un altre dels edificis evacuats al carrer Rubinstein número 6. La Generalitat, a més, preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
4: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
13: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar a dos. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests quatre edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
4: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament del lloguer.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
15: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa. I només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
5: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
14: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris, ni tampoc amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsor de les proves.

0: per tal de que doncs, fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
1: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit en un sol front les últimes hores i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació. Ho ha fet a petició de la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso.
4: El vent que bufa a la zona, afegit a les altes temperatures i la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de Protecció Civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Berlasca.
5: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
4: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballant en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, de 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda fet a la Unió Europea.
3: Aquí a Catalunya, on per cert les conseqüències d'aquests incendis també ens estan arribant en forma de pols i de cendra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat la Pobla de Claramunt. Ho ha fet per conèixer de primera mà les afectacions de l'incendi forestal que ara fa 2 setmanes va cremar prop de 500 hectàrees a la comarca de l'Anoia. El conseller també s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats. Canal Taronja, Anoia, Joan Gual, bon dia.
6: 2 setmanes després de l'incendi que va afectar la Pobla de Claramunt, Carme i Vilanova del Camí, el conseller Òscar Ordeig s'ha desplaçat fins a la zona per veure sobre el terreny els efectes del bosc i conèixer les necessitats dels municipis afectats. L'incendi va cremar prop de 500 hectàrees i va obligar a confinar més de 33.000 persones. Després de la visita, el conseller ha mantingut una reunió de treball amb els alcaldes dels municipis afectats per abordar les actuacions de recuperació i coordinar els pròxims passos. Ordeig ha remarcat que la prevenció continua sent una de les claus per reduir l'impacte dels grans incendis forestals.
7: Que no només el bosc s'ha de gestionar durant tot l'any i, per tant, hem de fer tenir un paisatge agroforestal resilient que faci que la gent que viu i treballa al territori doncs, pugui fer la feina que han de fer de gestió i de tenir el territori més preparat. Per tant, durant el dia d'avui el que farem, primer, visitar la zona, 2, missatge de suport, i 3, assentar-nos a la taula amb els 4 ajuntaments, els 4 alcaldes afectats, de dir com som capaços de treballar conjuntament.
6: El conseller ha traslladat el suport del govern als municipis afectats i ha assegurat que la recuperació del territori requerirà treball conjunt entre les administracions i els agents del territori per reforçar la gestió forestal i preparar els boscos davant futurs episodis d'alt risc.
3: Gràcies, Joan Gual, en directe des de Canal Taronja, Anoia. I una altra de les qüestions destacades de la jornada, quan passa un minut de 3:15, és que Catalunya disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i seguretat a motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura, que estan ubicats a 18 municipis. Tot i que una 60 de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen meteorològic. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Pijuan, bon dia.
8: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
9: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil, i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112 també anirem donant informació específica. És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents

0: els interessos, doncs la gent sigui responsable.
1: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
2: Seguim amb més qüestions. La Generalitat ja ha licitat la nova variant de Caldes de Montbui. El Vallès Oriental ho ha anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al municipi on s'han concretat els detalls del projecte que ha de connectar Caldes i Sentmenat. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
3: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en 2 trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 10.000 vehicles anuals del nucli urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com ha explicat avui durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
4: Aquest és un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
3: El projecte es complementarà amb la variant de Sentmenat, que es comença a construir el 2029.
2: I passem també per les Terres del Segrià, perquè l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, preveu que la producció de poma augmenti un 9% respecte del 2025, mentre que la de pera baixaria un 5%. Si bé Afrucat celebra la recuperació del potencial productiu de la poma, atribueix els descens de quilos en pera a la meteorologia, ja que la calor afecta sensiblement el calibre dels fruits. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
5: A la capital del Segrià s'hi preveuen 182.000 tones de poma, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, concretament un 1% menys, però un 10% superior a la mitjana del darrer quinquenni. Pel que fa a la pera, la previsió baixa fins a les 99.000 tones, un 5% menys que l'any passat i un 3% menys que la mitjana dels últims 5 anys. En parla Joan Serentí, president del Comitè de Fruita de Llavor d'Afrucat.
6: Unes dades optimistes, unes dades de recuperació de potencial productiu amb poma. Perdem una mica sol molt lleugerament amb la pera, però que les dades generals doncs són unes bones dades amb uns bons volums per poder tenir una comercialització tant d'un producte com de l'altre.
5: Així mateix, una xifra a destacar és la pujada del 58% de producció d'altres varietats de tardor, com per exemple la poma tuti, que s'adapten millor al canvi climàtic i que també tenen més demanda en el seu consum.
2: I és moment per a la cultura. Que avui ve farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona avui al cap de setmana de música urbana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum i ho fa amb un cartell liderat per Mike Towers, a qui estem escoltant, i també altres referents del gènere com Lola Índigo, De La Rose o Omar Kurz.
7: La trobada manté l'esperit solidari i social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment. Aquí sentim Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió del reggaeton, trap i pop. Igualment pel parc del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xer Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
2: I canviem radicalment de registre perquè el grup de jazz Alberto Bello i Oriol Sanya Quartet donarà aquesta nit el tret de sortida a la 34a edició del Festival de Jazz Arenys de Mar, al Maresme. Enguany la programació aposta per noves sonoritats i per moltes veus femenines. Ràdio Arenys, Josep Maria Cano.
8: El guitarrista Albert Bello i el violinista Oriol Sanyà arriben a Arenys amb la proposta de recuperar les cançons que sonaven a la Barcelona de principis del segle XX. Albert Bello és integrant de la banda.
9: Amb un primer passe dedicat als estàndards de jazz i les composicions característiques de Django Reinhardt, i un segon passe on el que fem és, per una banda, presentar temes propis, també una part que dediquem

0: Saló Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol, ve de Ludogorets de Bulgària. Més esports, en aquest cas, en futbol sala, el Barça ja coneix el seu primer rival a la Supercopa d'Espanya, que es disputarà al Palau Blaugrana. Serà el 5 i 6 de setembre. L'equip de Javi Rodríguez jugarà les semifinals contra el Jaén. El coordinador esportiu del Barça, Jordi Torres, destaca les ganes de revenja contra el Jaén.
1: Ens ha tocat Jaén, que tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i bueno, tenim el moment, sobretot a casa, doncs una mica de revenja, podem dir, no? I l'important del fet de jugar la Supercopa a casa crec que és molt positiva. Primer, per competir davant de la nostra gent, de la nostra afició. Segon, perquè bueno, creiem que tenim l'oportunitat d'obtenir el primer títol. Millor a casa que no fora, com hem fet sempre.
0: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alet nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 m, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. Serà la seva primera experiència europea, un Barça que també s'ha reforçat amb Oleg Balcerowski, un pivot que prové de l'Unicaja de Màlaga. El kit d'Anas Manresa ha incorporat Rafa Villar del Baskonia per reforçar el seu joc exterior. El català de 21 anys signa pels pròxims 2 anys. En waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 13 de 14 catalanes ha guanyat els penals, les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia, contra Rússia. Espanya disputarà la final diumenge a 8:45 del matí contra els Estats Units. D'altra banda, l'equip masculí, amb 12 de 15 catalans, ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la 5ª plaça. I encara un apunt de l'atletisme, Marta, el marxador Paul McGrath s'ha proclamat campió d'Espanya dels 10.000 metres marxa a Màlaga, exhibició de superioritat del barceloní, que ha pulvoritzat la seva millor marca personal amb 26 segons de millora.
2: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Continguts en xarxa.
5: Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El Sueño Americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
6: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
5: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
6: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
7: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
8: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
9: ¿Quieres empezar desde lo más alto?
7: Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no?
9: ¿Se te acaba de ocurrir eso?
7: Sí.
5: A El Sueño Americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bunà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
10: ¿Entonces cuánto debemos?
11: El fracaso es la clave del éxito.
12: Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
13: Creo que me apuntaré a esa cosa.
14: ¿Qué cosa?
13: Nada, un programa de gimnasio.
15: Por esa razón no logras perder peso. Porque no puedes parar.
5: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment, comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
16: Muy delgada. ¿Estás bien?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: A cau d'orella em deia suau. Des dels teus anys viscuts.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

França vam néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Vic Ocupació és un servei de l'Ajuntament de Vic que està ubicat a l'edifici del Sucre, a la segona planta, i el seu objectiu principal és, per una banda, acompanyar, assessorar a les persones que busquen feina o que volen canviar de feina, adaptant-nos a les necessitats de cadascú, i, per altra banda, proporcionar a les empreses persones treballadores o perfils que s'ajustin a les seves necessitats. Està format per un conjunt de professionals molt motivats i amb experiència i amb vocació de servei.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Ocupació, som Gerard.
0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.
2: Vamos aguando esta locura con la...

sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig irroures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

a pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Argentina.

0: Volem agafar aire i respirar. Abraçades de complicitat, llàgrimes de comiat, no és un adéu per sempre, és tan sols fins aviat. Dies de contrastos, alegries i fiascos.
1: Estic contenta i deprimida, el juny arriba.

0: passin aquest estiu.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Get on down to the funky disco sound.
1: Five, four, three, two, one.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. A la temporada d'estiu fem coses diferents que durant la temporada normal i corrent no es fan. I ara, per exemple, ens podem trobar de que el tema que tocarem es faci en dos o tres programes. I és que comencem amb la història del Sabadell Sound, que va començar amb en David Lime, conegut ara artísticament com a Jordi Cubino. I tenim diverses companyies discogràfiques a Catalunya que tocaven el tema. Blanco i Negro, que va ser la primera companyia de música dance que es va crear. Després es va crear Max Music, que, com tots sabeu, varen fer un concurs, el va guanyar en Mike Platines. I conjuntament amb el seu company, en Javier Rusia, varen gravar el Max Mix 1 i Max Mix 2. Després varen venir en José María Castells i en Toni Paret i varen començar amb el 3 fins que es va acabar la història del Max Mix. I amb aquests discos de mescles, doncs, hi havia temes de Sabadell Sound. Però com que el Sabadell Sound va néixer abans que els Max Mix, que els Megamixos, començarem amb Sabadell Sound. I tenim, doncs, quatre protagonistes que ens parlaran en aquests programes. En Miquel Casas, de Don Disco, que va ser la tercera discogràfica que va editar temes de Sabadell Sound. En Toni Paret també ens ha concedit una entrevista. En Mike Platines. I en Sergi Elias, de Blanco y Negro, que ens ha facilitat el material de Don Disco Music, perquè com va absorbir les produccions de Max Music, també el 2026 ha adquirit les produccions de Don Disco i en Sergi Elias ens les ha facilitat conjuntament amb els tres megamixos que ara celebren els 40 anys. Els Max Mix 40 aniversari, el Bolero Mix i el Holiday Mix. Però sense més dilació, comencem a escoltar el que va ser el començament del Sabadell Sound.

A mitjans dels anys 80, Sabadell es va convertir en un dels centres més sorprenents de la música de ball catalana. El fenomen conegut com Sabadell Sound havia inspirat en l'Italo Disco melodies enganxoses, sintetitzadors, caixes de ritmes i estètica internacional.

després del David Lane varen venir els Squash Gang. I després del David Lane, amb les tres versions del Let's Go to Lloret, Let's Go to Sitges i Let's Go to Canàries, ens arriben els Squash Gang, un grup format per dos germans, el Francisco i el José Quijada, i la Cristina Manzano.

0: Daydream és un projecte composat per Irene César, Mónica César y Pedro Morales.
1: No, no, que Pedro tuvo un papel importantísimo en Daydream. A nivel,
2: acuérdate que en el Raúl Mix me sentí importante porque en Raúl Mix lo sale el primero, ¿no? Que acuérdate, yo, mira, lágrimas como puños. Yo, ¿qué iba a saber yo? En el año que salió Raúl Mix, en el 87, saldría, me parece. Y escucho la canción y suena el OK. Y yo, para mí ya, Raúl Lorena fue un dios. Digo, es que, ¿cómo? Es que lo tengo que querer, lo tengo que... Claro.
0: I com hem dit, les dues discogràfiques més potents al nostre país van ser Blanco i Negro i Max Music. Però en Miquel Casas, a Molins de Rei, se li va ocórrer, després de tenir una botiga de disc a Molins de Rei que venia discos als DJs, muntar una companyia discogràfica, Don Disco Productions. Anem a escoltar en Miquel Casas. Com va néixer la idea de crear Don Disco Productions?
3: Ostres, és una pregunta molt complexa i que necessitaria molta estona per explicar-ho, però intentaré resumir-ho amb el mínim temps possible. Nosaltres vam néixer com a botiga de discos, que després es va ampliar a franquícies de discos, i simplement fèiem un servei i teníem un negoci per vendre vinils, cassets i els formats que hi haguessin al principi dels 80. Es va inaugurar la primera botiga al setembre de 1980 i vam començar a especialitzar-nos en treballar molt en discoteques. Teníem molt clar que la música bàsicament anava a parar a la consumia el públic més jove, i vam pensar que el públic jove on va? A les discoteques. Llavors vam intentar entrar nosaltres fort a discoteques i vam començar a fer una bona feina dintre de la comarca del Baix Llobregat. Nosaltres som de Molins de Rei, intentant captar el màxim número possible. Jo tenia la gran sort de que estava treballant de DJ a una de les discoteques de referència de l'època, que era el Sunset de Sant Just d'Esvern, i d'alguna manera doncs molts DJs d'altres discoteques venien a mirar aviam quina música posàvem nosaltres. Això el dia 20 va venir rodó. Llavors, de sobte, va començar a arribar importadores a Barcelona. Diria que la primera va ser Cara B, després RAF i després Blanco i Negro, t'ho dic una mica així de memòria, i aquesta gent portaven una sèrie de música que les companyies multinacionals espanyoles no volien. La refonsaven, o sigui, la música disco per les multinacionals era com una espècie d'estil com de segona o tercera categoria. I les multinacionals, les grans companyies, l'única cosa que volien era publicar i crear artistes de pop i de rock, bàsicament, no? Llavors, aquí, de sobte, jo vaig començar a comprar música a aquests llocs que dic, RAF, Blanco i Negro, després va ser Ginger Music, i jo comprava música pels meus DJs, pels meus clients de la meva botiga de discos, i, hòstia, i hi havia música molt bona que jo pensava, com és que això no es publica? Llavors, crec que va ser Blanco i Negro primer en començar a llicenciar temes que les multinacionals refutjaven, que la majoria eren de companyies independents, i un bon dia, escolta, t'ho dic jo, no pot ser que això sigui així. I se'm va acudir una mica així, en plan com d'aventura o de broma, darrere la portada d'un disco que es deia Lisa, Love is like a rich in my heart, hi havia un telex, telex és el previ al mail i el previ al fax.
0: Sí,
3: era una espècie de correu ràpid i les companyies funcionaven amb telex. Bueno, l'oficina del Banc de Sabadell, de costat de la meva botiga, tenia telex, i sota, envia un telex aquí i digue-li a aquesta gent aviam què volen per això. Bueno, al cap de molt poc em van contestar i a partir d'aquí vam començar l'aventura de muntar una pròpia companyia discogràfica. Però l'idea inicial era publicar aquell disc com una aventura i pel fet de dir, ostres, mira, hem pogut publicar un disc que darrere a la portada porta el logo de Bon Disco, de la meva botiga. Hòstia,

que va editar importat d'on Disco Music. Després, la primera producció catalana, tenia dubtes de si era el Gino, el Joan Campà, o els Closet. Al final, Anna Xerran ens va dir que la primera producció catalana va ser dels Closet i va ser el Living in Your Eyes. Va ser la primera formació que va gravar a Don Disco Music, als Closets.

0: la música dels Closet, una parella que sempre estan amb Hot Dance 80. Com hem dit ja en més d'una ocasió, han vingut a Vic, a Taradell i a Tordera a presentar-nos els seus treballs. I seguim parlant amb en Miquel Casas de Don Disco. Tu tenies una botiga de discos a Molins de Rei, tenies una discoteca com Xic Molins de Rei i al costat, a Sant Andreu de la Barca, hi havia Flaps.
1: Clar, efectivament. Efectivament, sí, sí.
0: Tenies allà el Gino, tenies l'Oriol Carreras, el Mike Latinas...
1: El Gino la vols anar cap allà, Jordi Carreras va anar també cap allà a treballar. Jordi Carreras també havíem col·laborat amb ell. Jordi Carreras va començar com el locutor de Ràdio Martorell i era un xavalet molt jove que venia, passava per Don Disco. Recordo que jo li gravava cassets amb les novetats d'importació i ell, amb la tecnologia aquesta de casset, amb el play pausa, presentava aquestes novetats a canvi de publicitat a Don Disco.
2: És un remix de la Lisa, que hace un tiempo te lo promocionamos aquí gracias a esta gente tan fabulosa que es de Don Disco. Bueno, ahí colaborando aquí con nosotros los DJs de Flaps Disco Show, Javier Ursilla, Mike Platinas, el señor Pere Puntes, el director de Chic, el seu DJ, Joan Campà, i el Miquel Casas de Don Disco i també de Chic.

0: la música del Sabadell Sound en una edició especial d'aquest estiu perquè puguis escoltar música i produccions fetes al nostre país. El Joan Campà va estar a Sant Cugat, també va estar a Xic de Molins de Rei, no?
1: El Joan Campà, jo vaig conèixer com a DJ de Molins de Rei, jo després del Sunset vaig anar a parar a Xic Molins de Rei com a relacions públiques i puntualment com a DJ, i d'alguna manera ell col·laborava, Joan Campà col·laborava i feia un personatge a la Station Point amb el Fernandisco, que va ser una mica qui ens va obrir la porta de poder entrar a sentar-nos a la taula amb els grans, no?, d'alguna manera. I, estàvem en el moment de la moguda espagueti i un dels temes que estava triomfant era el Macquarie Idea del Pino D'Angio, i se'ns va acudir fer una cosa que anés per aquesta línia i vam contactar això amb l'Àlex Soler, ens va fer una producció. Tot això va estar sponsoritzat i recolzat per la cadena Xic, bàsicament amb la discoteca Xic Sant Cugat. I aquí va ser la nostra primera producció de música del que coneixeríem o coneixem com a Sala del Sound, no? I no ens oblidem del Norman. El Norman, el meu amic Ramon Fonollosa, va ser el amb el tema Candy, que això també ho vam publicar nosaltres.

0: Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en el que estem fent la programació d'estiu i estem fent especial Sabadell Sound.
1: També vam publicar, una mica parlant sobre la memòria que em va venint, Susan Turner, el Get Down. Susan Turner, aquesta era una nena de 15 anys, que fixa't tu com la vam descobrir. Quan jo, estant jo treballant a Ximolins, un dia qualsevol, no em preguntis quan, estaven a primera hora amb els ambientals i estava sonant a l'Into the Groove de Madonna, però amb una veu diferent, com si fos una remescla. Vaig cap a la cabina, aviam què està passant, i era la Susan Turner, exactament, Susana Ribalta, que estava, doblant la veu de Madonna amb el micro de la discoteca xiquitica. Això, això què és?
0: Ho estava fent en directe.
1: En directe, sí, però a més en directe, a primera hora, quan estàvem posant els ambientals, o sigui, la discoteca pràcticament no estava ni oberta. Era la, neboda d'un bon company, un bon col·lega, que va acabar treballant, precisament va acabar treballant també nosaltres a l'Ontis, com el Mateu, i, ostres, vam quedar bocabadats. Afortunadament, als anys 80 no necessitaves permisos dels pares per poder gravar, i vam gravar i vam signar un contracte amb la Susana Ribalta, 16 anys, i amb el tema Get Down. La Susana Ribalta després va ser la cantant d'un grup que t'ha de sonar que es diu Caballero.

Especial Sabadell Sound a Hot Dance 80. Tenim de donar les gràcies a Miquel Casas de Don Disco per explicar-nos la història d'aquesta discogràfica de Molins de Rei. Però també li he de donar les gràcies a en Sergi Elias de Blanco i Negro perquè ens ha passat aquestes produccions discogràfiques. A mental

0: Hot Dance 80, l'especial Sabadell Sound. I ara anem a entrar en merders. Ja veureu la història del proper tema que va enregistrar inicialment Don Disco i va acabar sortint amb un Max Mix. El número 3, el que ara ha celebrat 40 anys, varen comprar Max Music l'LP de Bruce and Bongo i després el varen editar al Max Mix. Però això ens ho explica en Miquel Casas. Bruce and Bongo també ho va editar Don Disco, amb el Gale.
1: Bruce and Bongo ho vam editar nosaltres, sí.
0: I després va acabar amb Max Mix, em sembla, pot ser.
1: Sí. Pensa que Bruce and Bongo és el tercer màxim que vam publicar nosaltres. El tercer màxim que vam publicar nosaltres. És el DDP 003MX. O sigui, és dels primers discos que bueno, vam tindre la fortuna, l'acert, o el que sigui, digue-li com vulguis, de que el mateix nosaltres compràvem el material d'importació, el distribuïm a les discoteques de la comarca, que el punxaven al cap de setmana, i un dilluns al matí tinc una trucada del meu gran amic Josep Maria Puntes, que era un dels dígits de Xic Monitori, que estava punxant a Muriel Crespo, i em diu, escolta, em diu, això del Bruce and Bongo, això és un pilotazo, o sigui que si tu vols llicenciar, o sigui, no t'adormis. I mira, hòstia, dic, pues vinga tu, pues endavant. La setmana següent vam comprar Bruce and Bongo per un preu de risa, perquè ni els productors creien que tinguessin un pilotazo com el que tenien a les mans. És dir, jo crec que va ser primer èxit aquí que no passa a Alemanya. Després, quan la cosa explota, totes les companyies grans intenten llicenciar-lo. I resulta que ja l'havia comprat Don Disco, al màxim. I per la mateixa innocència o per la mateixa tonteria d'aquests un xaval de 20 i pico d'anys que va amb el llit i la mà, bueno, vam signar i no vam pensar al posar el contracte tenir també drets de compilació, perquè això ja ho donaves per descomptat. Doncs no, com que no tenies, llavors, a la discogràfica, crec de mala manera, amb la discogràfica Max Music, que van ser doncs, més llargs o més vius que nosaltres, van comprar el long play, van publicar el long play i van obtenir els drets de poder posar el Max Mix 3, si no recordo malament.

0: Especial Sabadell Sound. Hem parlat amb Miquel Casas de Don Disco, repassant els playlists dels Max Mix, el Bruce and Bongo Gale al final va sortir el número 4, no el número 3.
1: Hola, sóc Miquel Casas, el propietari, fundador de l'empresa Don Disco, i vull fer una salutació molt, molt gran a tots els oients de Hot Dance 80. No.

Des de Hot Dance 80, l'especial Sabadell Sound, arriba ara a la pista central de Hot Dance 80, l'Alan Cook amb Do You Want to Stay?

0: Music als anys 80 amb Do You Want to Stay? I a Televisió Espanyola es pensaven que eres italià.
1: Sí, sí. Perquè, bueno, es pensava que era italià o americà, perquè la primera actuació que es va fer, que està per internet i tot això, vull dir, bueno, com tothom que estàvem allà per actuar, tots eren estrangers, jo estava parlant en anglès i el meu disc havia funcionat molt a l'estranger, pues, bueno, pues, tenia en el cap que jo era italià o americà.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, així va ser. Que en aquella època algú que cantés en anglès i amb la imatge que tenies i que funcionés a Estats Units i a Sud-amèrica i a Àsia i tot això, pues, no era lo normal. Llavors no se'n podia fer la idea de que érem d'aquí.

hemispheres. I'd like to rank out... I seguim escoltant més produccions de Sabadell Sound, ara en Christian Conde.

0: Segur que ens deixem algú al cabàs, però intentem que sigui el més variat aquest programa dedicat al Sabadell Sound.
1: Hello.

Estem arribant a la primera edició d'aquest especial dedicat al Sabadell Sound i Megamixos fets al nostre país. Brian Ice i Gigolo. I ara ens arribarà...

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR, Hot Dance Music Radio. Des de la producció Susi Bautista Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barba Roja Show, i aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar. Acabem aquesta edició amb la música de Jules Tropicant i aquest gran èxit, el Camión.

0: Ràdio Vic. Fes la teva.
1: Canta'm aquesta tornada, que sonarà tantes vegades.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassionat.

0: viure la vida que hem tingut i també la que vindrà.
1: Estem aquí. Estem aquí.
2: Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit.

cau, el món s'ensorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, cap

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Estem aquí. Estem aquí.
1: Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de caps, menys...

WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, cap

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.